Sas chavoar es nos sunnar pre Radio Romano. Chavoraleto mesunen po Radio Romano ta jazz. Sitemo castumenge paramici po svensk romani. Sundan vorte paramici pa hua honia drevechen. Ta kanak bolda sa meke amaro favorito. Un Nalle Karlsson. Kai si, de kelel fotboll. Spekra fotboll. Bersa sas chavoar och sunna pre kava paramissa.

Sas chavoar es nos sunar pre Radio Romano. Chavorale tu mesunen po Radio Romano ta jes. Site mo castumenge paramici po svensk romani. Sundan vorte paramici pa hua honia dreveschen. Ta kanak bolda sa meka maro favorito. Un Nalle Karlsson. Kai si. De killel fotboll. Späckra fotboll. Bäscha sas chavoar och sjunna prekava paramissa.